set, a pai d'aquells de tant d'arpet. T'estim el ser inquietuible, que és que en llesc. Gallu sad, ar de set, a pai d'aquells de tant d'arpet. T'estim el ser inquietuible, que és que en llesc. Ni taith Willy Welly, mae'r pen